0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Què tal estan? Bon dia. El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha dit avui que les víctimes del terrorisme són exemple de dignitat, llibertat i convivència enfront de la violència i la por. Així ho ha afirmat en el primer acte del Dia de les Víctimes del Terrorisme en la comunitat que s'ha celebrat a Mutxamel, coincidint amb el 35 aniversari de l'atemptat terrorista més greu en el territori valencià, que va matar a 3 persones i més de 30 van resultar ferides.
2: Ninguna causa justifica la violencia y ningún proyecto político puede imponerse mediante el terror, al igual que ninguna sociedad digna puede permitirse olvidar a quienes sufrieron sus consecuencias.
1: L'Agència Valenciana Antifrau ha conclòs la seva investigació sobre la creació, provisió i extinció de diversos llocs d'alta direcció en entitats vinculades a l'Ajuntament de València i ha traslladat les actuacions al Tribunal de Comptes. Antifrau ha conclòs que l'actual regidor socialista a l'Ajuntament de València, Javier Mateo, i l'assessor Alejandro García han d'indemnitzar a la Fundació València Activa i a la Fundació Esportiva Municipal, respectivament, per haver abandonat els càrrecs directius que ostentaven en aquestes dues entitats sense el previ avís de 3 mesos que marca la legislació. I amb el curs escolar ja en marxa, el sindicat CESIF ha denunciat que les incidències d'inici de curs han confirmat la necessitat de millorar ràtios, infraestructures o inclusió. Per això exigeixen a la Conselleria d'Educació un impuls de la negociació per a evitar situacions com les altes temperatures o ràtios elevades.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: Más de uno, La Ribera. Luis Méndez, Onda Cero.
1: Las 12:32. Més Algemesí y Esquerra Unida aprueban la confluencia política y electoral para construir un proyecto común en esta ciudad. Hablamos con el portavoz de Més Algemesí, Josep Bermúdez. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Luis.
1: Bueno, esto ya se iba barruntando desde hace algún tiempo, pero ahora ya se ha consolidado, ¿no? Se ha confirmado esa confluencia.
2: Sí, sí, clar. A veure, ja venim treballant des de molt abans de l'estiu, però diguem-ne que durant l'estiu hem començat ja a abordar el tema directament, i era una cosa que també està en tot l'ambient estatal, de sumar esforços, d'unir-se en confluències, i bueno, jo crec que ara en els Messi es donaven les condicions, i crec que els dos col·lectius ho hem entès perfectament. Vull destacar que hem fet dues assemblees, cada col·lectiu, Més els Messi la nostra i Esquerra Unida la nostra, i en les dues ha eixit per unanimitat. Crec que això és significatiu.
1: Bueno, què va suponer per a la izquierda de Algemesí esta confluència política i electoral?
2: A veure, nosaltres esperem no sols que bons resultats, sinó per una banda molt bons resultats electorals, perquè, a veure, és cert que en política 2+2 no són sempre 4, de vegades són 3, però de vegades són 5. Val? Aleshores, jo el que crec que ha suposat per al GMSI en general és la possibilitat de canviar el signe polític de l'Ajuntament, això per una banda. I per una altra banda, va suposar que no tinguem molt d'electoral, que com diu la cançó estava con el corazón partido. Ja. Vull dir, moltes vegades les diferències eren de matisos, de formes, a vegades de ritmes, però substancialment no hi ha grans diferències ideològiques ni de model de ciutat. Aleshores, jo crec que això ho facilitem també al votant d'esquerres i al votant progressista, que vol un altre futur per al GMSI. Per tant, jo penso que el fet que a l'esquerra del PSOE hi hagi una única marca, una única candidatura política amb matisos, perquè jo crec que l'important és que no ens uniformem, no ens unifiquem, sinó que adquirim tonalitats i matisos, i jo crec que això va suposar una injecció d'ànim, i esperem, perquè bueno, tampoc tinc la bola de cristal, però que esperem que un bon resultat electorals.
1: Bien, apuntava usted efectivamente que en la aritmética electoral tiene sus propias conclusiones, y efectivamente, sí. 2+2 a veces son 5 electoralmente hablando, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta, claro.
2: Sí, Luis, tu has de tindre en compte que en els últims 25-30 anys la diferència entre tindre un govern de dretes i un govern d'esquerres en el GMSI ve a reduir-se a uns 700 vots. Val? És a dir, són 10 i 11, i sé que fa 11 pot caure en la dreta o pot caure en l'esquerra, per ben poc, no? Per 700 vots, una cosa així. No és que el GMSI siga un poble on guanya majoritàriament la dreta. En aquests moments, si sumem els vots de dreta i d'esquerra, podem estar un 51, no sé si arriba a 52 la dreta, i un 48, 49 l'esquerra. Per tant, estos moviments, que ja t'he dit que no és una matemàtica pura, però entre la llei d'Hondt, entre que pots animar a la gent que se quedava en casa, depèn també de com se repartís a la dreta el vot entre el PP i Vox, vull dir, allà n'hi ha molts factors i poden hi haure moltes combinatòries matemàtiques, però així tenim una possibilitat, i jo crec que això n'hi ha que dir-ho i n'hi ha que explicar-ho, eh? Vull dir, no estem condenats necessàriament a tindre un govern de dretes, la voluntat tant d'Esquerra Unida com de Més Algemesí, jo crec que els dos col·lectius han sigut molt generosos, és precisament que hi hagi una possibilitat i un futur. Però, a més, vull destacar una cosa, Luis, que ho diguem també en el comunicat. Això no és un acord d'una candidatura. Això no és un acord electoral en vistes al 2027 i després ja veurem. Això és una proposta de confluència en vocació de permanència. Val? Estable i, bueno, pues, la política dels teus sistemes, les seues dinàmiques, però això volem que continuï per a que a l'esquerra del PSOE hi hagi d'anar endavant un únic projecte plural, divers i comú.
1: Bueno, se ha sumado ahora Esquerra Unida junto a Compromís, junto a Més Algemesí, pero también estaba ahí Esquerra Republicana, ¿no?
2: Desde

0: principi.
1: Desde el principio.
0: Sí, sí, desde el principi, desde 2011, Message Machine naix com una confluència, com una coalició, perquè és com una confluència entre el col·lectiu local de Compromís, el col·lectiu local d'Esquerra Republicana i un col·lectiu local d'Independents, que en aquest moment veiem la necessitat de sumar totes les sigles a l'esquerra. En el seu moment també mantinguérem, jo vaig anar com a independent, perquè jo sóc independent, mantinguérem reunions en Esquerra Unida, que preferí fer ella el seu camí, legítimament, i no és ninguna crítica, és un fet que va passar, i ara crec que jo sé donen, que si ja se donen les circumstàncies per a que puguem novament ampliar la confluència i que els companys i companyes d'Esquerra Unida aporten el seu saber i la seva trajectòria, perquè és un partit molt veterà i, per tant, tenen moltes coses a aportar, igual que l'experiència més novedosa de Message Machine des de 2010-2011 fins ací.
1: Bueno, según el reparto inicial en la candidatura, los dos primeros puestos corresponderían a Message Machine, el tercero a Esquerra Unida, el cuarto a Message Machine y el quinto a Esquerra Unida. A partir del sexto lugar ya, en fin, ya habría una proporcionalidad y de alguna manera, pues tenemos ya al candidato, sabemos quién va a ser.
0: No, en Message Machine això és una cosa que sorprenem en calma. En Message Machine fem primàries, sempre fem primàries, se presenta un candidat o se presenten diversos, hem tingut tot, i estem en això. El que sí que tenim clar és que amb el candidat i amb tota la llista volem que n'hi hagi gent nova i gent veterana. Vull dir, volem renovar la llista, però que no siga una llista totalment nova. Això és una cosa que tenim pendent per a quan, abans de que acabi l'any, depèn de la disponibilitat de les persones, de la situació personal. A veure, trobar gent per a la llista, jo no sé en altres partits, però te puc dir que no és una cosa fàcil, val? Sí. Perquè n'hi ha gent que vol i no pot, i n'hi ha gent que pot i no vol. El candidat encara no el tenim i farem primària.
1: Esa segunda opción siempre suele ser más complicada. Bien.
0: Sí, sí.
1: Bueno, que la lista.
0: La
1: lista será paritaria y cremallera también, ¿no?
0: Sí, sí, paritària i cremallera. Entre altres coses perquè la última, en el nostre cas, i si no recordo mal en Esquerra Unida també, però en el nostre cas ja va ser paritària i cremallera, és a dir, home-dona o dona-home, i a més, si no recordo mal, la llei s'ha modificat i ara és obligatori. Però bueno, en les últimes eleccions no era obligatòria i ja la farem. Certament n'hi ha que promocionar i fer que la dona estigui en igualtat de condicions que l'home, perquè a més la nostra experiència és que inicialment les dones, per tota els clichés i els estereotips socials, tenen més càrregues familiars, etc., però quan s'incorporen a la política no sols moltes vegades s'incorporen en igualtat de condicions, sinó que aporten nous aires i noves visions, i mos fa falta. Bueno, això no tenim ningun problema, jo ho tenia en clar. Vamos, això ni s'ha negociat en Esquerra Unida ni Esquerra Unida amb nosaltres. Bueno, això ho tenia en clar.
1: Quiero pensar que está todo bien negociado y que al final ningún ego de última hora venga a estropear nada.
0: Jo dubte, a veure, jo el futur. Jo te puc dir que si n'hi ha una cosa, no sé, de cara a vosaltres, a mi o a l'opinió pública, igual ha sorprès, o pot sorprendre, no deixa de ser una notícia de les que marquen el ritme del GMSI. És a dir, no sols nosaltres, això va afectar el PSOE, el PP i a Vox, perquè ja és un altre panorama. Però si n'hi ha una cosa que m'ha sorprès, ha sigut la facilitat en què hem arribat a l'acord. Vull dir, no hem tingut un conflicte seriós, no hem negociat, no han sigut negociacions tenses, simplement hem tingut que festejar-nos un poc, que reconeixem mútuament que tenim caràcters i trajectòries diferents i no hem tingut cap problema. Si, per exemple, te refereixes al tema de la llista, no hem tingut cap problema, entre altres coses, en l'actualitat la proporció és que n'hi ha dos regidors de Message Machine d'Esquerra Unida, i la lògica era que partirem del que hi ha. Perquè el que volem no és ja en el 2027, sinó en el 2031, en les properes eleccions, ja no hi haurà separació. És a dir, serem un únic projecte, de la mateixa manera que dintre de Message Machine, depenent de la disponibilitat, pues, el candidat o Cheng, no el candidat, perquè no hi ha candidats de partits, ni de Compromís, ni d'Esquerra, ni independent. És a dir, el militant que ve d'Esquerra o de Compromís o que és independent, se col·loca, depenent de la possibilitat, depenent de les seues característiques, depenent de la seva voluntat, vull dir, de Message Machine no tenim una un número fixe de tu fiques el 1, jo el 3, jo, vull dir, conforme se va procedint, i de fet en totes les candidatures ha passat, igual he sigut jo el primer en la llista, que en altres candidatures ha sigut Lorena, que no

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Más de uno La Ribera. Luis Méndez. Onda Cero.
2: Hombre, que escuchábamos a La Fúmiga en esta cuña publicitaria. Alcalde de Alcira, Alfonso Domínguez, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Luis? Aquí estamos.
2: No, venía a decir lo de La Fúmiga porque ha habido gente que me ha preguntado, oye, ¿que vuelven el 9 de octubre? Digo, no, es que el recinto ferial se llama La Fúmiga.
3: Esto es.
2: Ha dado lugar a cierta confusión.
3: Sí. Yo lo he dicho también más de una vez, por si acaso. Sí.
2: Que quede claro. Muy bien. La Fúmiga ya se despide ahora en octubre y se acabó, entre comillas.
3: Eso dicen.
2: Bueno, eso dicen, es verdad.
3: Nunca luego se sabe, ¿eh? Pero cierto. En principio eso han dicho ellos.
2: ¿Quién sabe?
3: Son los amos.
2: Bueno, por cierto, que estaban en, creo que hace unos minutos, alguna actividad relacionada con San Dionís.
3: San Dionís, sí, efectivamente. El 9 de octubre, sabéis que es la fiesta de los enamorados también valencianos, uh-huh. Y en eso nos hemos dado una vuelta por los hornos, el fors de así del poble, para repartir unos bolsetes de pa, de este de tela, y también repartir la convidada al fors para participar en la mocadora dels enamorats, igual que ya han fet, es la tercera edición que fem. Espera que se animen y presenten un bocadoret ben ornamentat, com se fa así a nivell tradicional, que vinguen el dia 8 a presentarlo, crec que és a les 12 del matí en la Casa de Cultura, i donarem uns premis suculents per als fons d'Alcira, i també per als enamorats, ja són pintures i escrits.
2: Muy bien.
3: La renta de enamorats d'Alcira.
2: Bueno, pues la
3: fiesta molt bonica.
2: La festivitat en torno al 9 d'octubre, que ahí està,
3: sí.
2: Preparándose
3: sí.
2: Para celebrarse.
3: Sí,
2: bueno, alcalde, por cierto, que han finalizado las intervenciones en lo que es la zona de la Montañeta del Salvador,
3: sí,
2: y se ha convertido aquello en, no sé, en un parque forestal urbano, ¿no? Se ha recuperado su uso para la ciudad, ¿no? Andaba aquello un tanto perdido y se ha recuperado.
3: Sí, esa es la idea. Igual que Ferem en el Xúquer en el seu moment, de intentar recuperar-lo a la ciutat i que no fora un espai que estiguem d'esquenes a ell i pràcticament per a tirar trastos. En aquest cas ha passat igual. Hem fet una recuperació, sobretot de neteja, de llevar alguns pins que s'havien secat, perquè n'hi ha una plaga que estava fent mal, sobretot per degut a la sequera que havien patit abans de la dana. I ja que s'han posat això, pues hem estat mirant a veure també en promoció turística, en la gent de turisme d'ací, fer ahí unes quantes rutes perquè la gent ho aprofite. Ja estaven aprofitant-lo, la veritat que és que venen moltes persones que pugen i baixen o van en bici i passegen i aprofiten l'espai. La veritat és que volem incorporar-lo en tot l'anell verd. És un espai infrautilitzat que és molt bonic, molt representatiu i molt nostre, no? De la tradició nostra també.
2: Cuéntanos què s'ha hecho allí.
3: Pues a banda de lo que es la neteja en sí, como os digo, y la llevar un poquete el sabre que estaba en secs, lo que se han fet es unas cuantas rutes pensades per un costat per a la gent que ja està utilitzant-lo, una espècie de senda trail running que se sol dir ara, en un circuit de 2 quilòmetres i mig aproximadament, per a tots els públics. Estan dient que el nivell d'exigència tampoc és que sigui molt gran, tant per anar a peu com per anar en bici, que és un altre recorregut que n'hi ha. I després n'hi ha dos més, una interpretativa que és molt bonica per a aquelles persones que volen descobrir les espècies que tenim allí, les espècies forestals, la flora, inclús el patrimoni. Tenen una sèrie de postes en una sèrie de QRs que poden, a través d'internet, bueno, a través del mòbil, poden veure o escoltar, perquè també hi ha àudios, el que hi ha a la Montañeta. A més, estem preparant un llibre molt bonic que estarem a punt d'editar, que serà sobre precisament el patrimoni i la flora de la Montañeta. I per últim, per a xiquets, pensant en les escolars i les famílies, pues hem preparat també un recorregut d'iniciació a l'orientació, en una sèrie de balises, de punts que tenen que trobar, que també crec que tindrà el seu encant per a tots. Per tant, és un poc donar-li ese ús que ara ja començava a tindre i la gent esperava tindre alguna cosa més, pues bueno, ja l'han fet un poc més bonica. I ara, en els fons FEDER, esperem connectar-la també en els canals interceptors, per tant, perquè quede més dins de lo que és el circuit habitual que la gent passeja, més encara.
2: ¿Cómo se conecta esta zona con el anillo verde?
3: Pues mira, si te'n recordes, en la zona del Vall de la Casella i les cases que han fet allí, hi ha una vorera que és molt ampla, molt ampla, i dius, això, esta vorera, perquè és ampla, no? Pues bueno, la feren en el seu moment perquè és una vereda, una antiga camí ramadera, que recorria per el costat del poble i anava a parar a la muntanyeta i pujava per ahí per la graella. Entonces lo que anem a fer és utilitzar esa superfície que ara en aquest moment, la veritat és que no dona molt de gust passar per allí, perquè és una vorera

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: ¿Qué tal? ¿Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:31 minuts i en este dimecres 7 de setembre els donem la benvinguda en un programa regional, ja sabem, fins les 3 de la vesprada, per a contar-los coses, coses interessants, coses que passen per parlar de tecnologia, d'innovació, amb la xarxa d'instituts tecnològics, amb Reddit, de la Comunitat Valenciana, sobre eficiència energètica i descarbonització de la indústria. Parlarem avui. Parlarem també d'altres assumptes, és dimecres, de parlar de gastronomia en el nostre espai saludable amb consum. Parlarem d'hamburgueses i d'altres projectes interessants en els quals de seguida fem parada a la Comunitat Valenciana. Però primer, informatius. Coneguem a aquestes hores quines són les notícies principals. Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal, Begoña? Bona vesprada.
1: Anem a comentar els principals titulars d'avui.
2: Bé, doncs estem molt pendents d'aquest incendi declarat a Tuéjar, a la província de València, afectat ja unes 880 hectàrees, uns 18 quilòmetres de perímetre. Durant la nit el foc ha evolucionat favorablement, però els efectius, més de 300 que conformen l'operatiu, continuen ara molt pendents del vent. Ha començat a canviar, és més intens que en les últimes hores, però diuen que és previsible i que per això s'està podent coordinar millor tots els treballs. Els esforços es centren també en evitar que el foc passi a l'oest del pantà i que puga pues això, augmentar el seu perímetre i extingir-se una miqueta. Més pendents d'aquest incendi, però també molt pendents de la situació meteorològica. Sí. A partir d'esta vesprada, els efectius i les autoritats també miren de reull la previsió de l'oratge. A les 3, precisament, s'activa l'alerta taronja en el sud de la província de Castelló i en pràcticament tota la província de València, excepte en el litoral sud. S'esperen tempestes que poden anar acompanyades de granís d'entre 3 i 4 centímetres de diàmetre, sobretot a l'interior, segons ens han contat des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Els municipis han

activar ja mesures de prevenció de cara a les pròximes hores. Per exemple, el Daia, un dels que va patir, recordem, els efectes de la Dana, instal·lat entorn al barranc, com portes metàl·liques antirriuades, i l'Ajuntament de València ha suspès ja des de les 2 del migdia les activitats

0: Satélite. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y hasta una próxima ocasión.
1: Muchas gracias.
0: Gràcies. Bé, Sara, com vegem, l'eficiència energètica és, per tant, molt més que consumir menys energia. És també conèixer millor com funcionen els processos productius, anticipar-se a les necessitats i prendre també decisions d'inversió amb més informació.
2: Efectivament, i així els centres tecnològics de Redit, de la xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, tenen un paper molt important, posar coneixement, tecnologia i infraestructures a disposició de les empreses perquè puguen avançar en la seva transformació energètica i productiva.
0: Doncs gràcies també, Sara, i xerrem en un pròxim espai. Anirem contant coses interessants. Adéu.
2: Gràcies, Begoña. Adéu.
3: Porque si no llueve, lloverá. Haz de la prevención una costumbre. Mantente informado y descárgate la app del 112 en tu móvil. Davant les emergències, dona el pas. Prevenim, actuem, salvem. Generalitat Valenciana.
4: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos es cooperativa.
5: Entre Nosotros.
0: L'hamburguesa és un dels aliments més populars del món i avui en dia en trobem de tota classe, de vedella, de pollastre, de peix, vegetarianes o veganes. En l'espai dels supermercats Consum, sobre alimentació saludable, avui parlem amb Amen Eslava, de l'equip de comunicació, per a conèixer millor els diferents tipus d'hamburgueses i les seues qualitats nutricionals. Bon dia, Amen, què tal?
6: Hola, què tal, com estàs?
0: Bueno, quan pensem en una hamburguesa solem imaginar la clàssica de vedella, però l'oferta actual és molt més àmplia, com hem vist. De què està feta una bona hamburguesa?
6: Bueno, pues en el cas de les hamburgueses de vedella, que són les clàssiques, una bona hamburguesa, pues elaborant-la és de carn de qualitat, com ara pues l'agulla, la falda, la paleta o el rellom. Són carns en una proporció equilibrada de greix i que aporten pues això, suculència i sabor. La clau està en que la carn pues siga la gran protagonista, no? En una mica de sal i una bona cocció, pues entendríem prou, no? Per a gaudir de tot el seu sabor, sense necessitar d'afegir massa salses o ingredients, encara que ens agradi molt d'afegir, no?
0: Exacte. Has mencionat el greix. Quin paper té exactament en una hamburguesa?
6: Bueno, és molt important el greix. El percentatge ideal de greix en una hamburguesa de vedella se situa pues, aproximadament entre el 20 i el 30%. Si en té menys, la carn pot quedar pues, massa seca, mentre que si en té pues, massa, per damunt del 20 o el 30%, pot resultar excessivament greixosa. L'equilibri és el que ens aporta pues, això, una textura tendra i un sabor pues, agradable.
0: Actualment trobem hamburgueses per a tots els gustos. Quines destacaríem avui?
6: Bueno, a banda de la primera, la clàssica, la de vedella, que continua sent pues, això, la favorita de moltes persones, pues, la podem trobar cuinada a la planxa i acompanyada de verdures fresques, pues, que és una opció deliciosa. També pues, tenim d'altres, no? Destaca l'hamburguesa de pollastre, que és una alternativa pues, més lleugereta, amb més greix i molt, molt versàtil també. I cada vegada pues, tenen més protagonisme les hamburgueses vegetals, elaborades en ingredients com els cigrons, els fesos, la remolatxa o altres hortalisses. Són una bona opció pues, per a persones vegetarianes, veganes o simplement que per a qui vulgui un poquet variar l'alimentació i els sabors. No?
0: I pel que fa a la clàssica hamburguesa de vedella, la clàssica tradicional, quins beneficis nutricionals ens aporta?
6: La vedella és una font excel·lent de proteïnes d'alt valor biològic, que són necessaris per al manteniment dels músculs i dels teixits. A més, pues, destaca pel seu contingut en ferro, zinc i vitamines del grup B, nutrients que intervenen els processos tan importants com la producció d'energia o el transport de l'oxigen en el nostre organisme i per això pues, consumida dins una dieta equilibrada, sempre en moderació, pot formar perfectament d'una alimentació saludable.
0: I si volem preparar hamburgueses casolanes, ens donaries alguna idea?
6: N'hi ha moltíssimes idees i cada vegada n'hi ha més gadgets, no?, per a poder fer aquestes hamburgueses casolanes. Podem enriquir les hamburgueses de vedella o de pollastre amb verdures com la ceba, el pebrot o els bolets, no? També poden elaborar hamburgueses de peix, per exemple, de salmó, de lluç o de bacallà. I una altra opció molt interessant són les hamburgueses de llegums, que cada vegada ens animen més, no? Les de cigrons o de fesos, també de llentilles, que aporten ahí pues, proteïna vegetal i molta fibra. I el més important pues, seria això, variar, no? Combinar ingredients de qualitat i acompanyar-les sempre de verdures.
0: Exacte. I alguna última recomanació?
6: Sí, si tant si tenien una hamburguesa de vedella, de pollastre, de peix o vegetal, el més important és fixar-nos en, pues, això, en la qualitat dels ingredients, cuinar-la de manera saludable i acompanyar-la

0: d'una bona ració de verdures, que no siga només l'hamburguesa, no? Acompanyadeta millor. I així pues, podem gaudir d'un aliment sabrós i complet i equilibrat.
1: Així que sí. Moltíssimes gràcies, Mamen, per tots els dos consells i t'esperem la setmana que ve en un nou espai d'alimentació saludable de consum.
0: Gràcies a tots.
1: Adéu.
2: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos Consum, es cooperativa. Entre
1: Nosotros. I així estem aplegant a les 3 de la vesprada. Es queden ara amb notícies ja amb por fin i nosaltres demà, així, a Comunitat Valenciana en la Onda, a partir de les 2:30, els contarem molt més. Ja saben, dijous de molta música i altres coses. Farem connexions també a les nostres emissores de la Comunitat Valenciana, així en Onda Cero, com els diguem. Que tinguem bona vesprada. Adéu.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

dir fet que ha permès la seva continuïtat fins avui. És exemple excepcional de teatre litúrgic medieval en llengua valenciana. El misteri es representa cada any els dies 14 i 15 d'agost en honor a la festivitat de l'Assumpció de la Verge. Avui en dia, el misteri continua sent un testimoniatge viu del teatre religiós medieval i una manifestació de la fe, la cultura i la història de la ciutat, unint tradició i emoció en un esdeveniment que transcendeix el local per a convertir-se en un referent cultural internacional.

0: Setembre, a les 9 del matí, a l'Auditori Santiago Grisolia del Museu de les Ciències. Finançat per la Unió Europea. Generalitat Valenciana.
1: Su memoria nos une y fortalece a una sociedad que elige un futuro de libertad. Lo que quisieron romper, lo rehacemos juntos. Cada 16 de septiembre, la Comunidad Valenciana recordará a las víctimas del terrorismo. Memoria, dignidad, justicia, verdad. Generalitat Valenciana.
2: València i Castelló estaran ara mateix en avís taronja d'Emet per tempestes que poden ser molt fortes. Tenim fins ara 20 litres per metre quadrat arreplegats a Utiel i a Camporrobles. S'espera que les tronades, que estan ara mateix a les comarques de l'interior, s'espera que avancen a poc fins a arribar a la mateixa costa. José Ángel Núñez, cap de climatologia d'Emet a la comunitat.
3: Tormentas esta tarde que se irían desplazando desde el interior hacia la costa, llegarían ya a la costa pues a la tarde-noche, que pueden tener intensidad muy fuerte con acumulados 40 litros en una hora, incluso pues como no hay mucho viento, pues pueden quedar estáticas en una zona del litoral y acumular 80-100 litros en dos o tres horas.
2: La Generalitat explica que s'està desembassant de manera preventiva l'embassament de Buseo i que podria augmentar el cabal de l'aigua a la conca del riu Túria, però que de manera controlada. El conseller d'Emergències, Juan Carles Valderrama, avança que València i la seva àrea metropolitana podrien veure's especialment afectades de cara a les pròximes hores.
4: Estamos en un periodo inestable y es previsible que la lluvia aquí empiece aproximadamente entre las 7 y las 8 de la tarde, pero que vaya fundamentalmente hacia el litoral, ¿no? Hacia la zona de Valencia, la zona metropolitana, la área metropolitana, la zona dana, con lo cual tenemos que estar todos atentos.
2: Veurem de què manera afecta l'aigua a l'incendi forestal de Tuéjar, als serrans, que continua actiu, encara que l'evolució sembla ser favorable. El foc ha cremat fins ara 835 hectàrees i deixa ara mateix un perímetre d'uns 20 quilòmetres. Tots els desallotjats han pogut tornar a casa, excepte 7 veïns d'una aldea, i es manté tallada la carretera de l'embassament de Benaixeve. Ho ha explicat així el director del lloc de comandament avançat, Jorge Gil.
5: Todo el perímetro, en principio, ha sufrido muy poquita variación, solo una zona que linda con el pantano, con lo cual la superficie, tanto superficie como perímetro, se ha mantenido prácticamente igual que esta mañana. La evolución sigue siendo favorable, vamos a ver estas próximas horas cómo transcurre el incendio.
2: I sobre les causes d'este incendi forestal, queda descartat que el seu origen haja sigut natural i tot apunta a que darrere de les flames hi ha la intervenció humana. La delegada del govern central, Pilar Bernabé, afirma que s'ha obert una investigació per a esclarir si el foc va començar de manera intencionada o de manera fortuita, però mitjançant intervenció humana.
6: Los miembros de SEPRONA me han trasladado que, desde luego, se descarta que sean factores naturales los que hayan provocado el incendio. Por lo tanto, podríamos afirmar que sí es el factor humano. Ahora todas las líneas de investigación están abiertas.
2: Acció Ecologista Agro reclama a les institucions que desenvolupen una potent estratègia de prevenció d'incendis que no es limite únicament a actuacions a posteriori, sinó a accions preventives que es desenvolupen tot l'any. Insisteixen en que és necessària més vigilància i fins i tot sancions majors per a evitar els incendis que, sobretot, són de causa humana. Amparo Sánchez.
7: Reiteren que l'estiu ha sigut un gran desastre mitjambiental en la comunitat valenciana. Carles Arnal, membre de la Comissió Forestal, creu insuficient deixar la prevenció en mans dels ciutadans.
8: I aquests incendis són literalment evitables, perquè són causats per accions humanes sobre les quals podem actuar. L'administració pot actuar i la vigilància i dissuasió, que en principi tenim una sèrie d'observatoris i uns conjunts de persones que estan treballant i que són insuficients els recursos tot l'any. N'hi ha risc d'incendi.
7: Insisteix que si no s'adopten mesures més serioses continuaran registrant-se incendis, especialment en l'època estival.
9: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar. Más oportunidades para cada familia. Más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
1: Su memoria nos une y fortalece a una sociedad que elige un futuro de libertad. Lo que quisieron romper, lo rehacemos juntos. Cada 16 de septiembre.

0: La Comunitat Valenciana recordarà a les víctimes del terrorisme. Memòria, dignitat, justícia, veritat. Generalitat Valenciana.
1: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
2: Una setmana s'ha complit avui dimecres de la tornada a escola, una setmana també de problemes, per exemple, a la mobilitat. Martín Montón és el portaveu de l'Associació Valenciana pel Transport Públic. Martín, bona vesprada.
3: Bona vesprada.
2: Una setmana marcada sobretot, Martín, pel caos que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies, especialment sobretot este dilluns i este dimarts. Avui sembla que la cosa ha millorat una miqueta, dilluns i dimarts en qualsevol cas amb retards, trens cancel·lats i demés per a cabreig d'usuaris i usuàries. Quina valoració vos mereix des de l'Associació Valenciana pel Transport Públic?
3: Al final, per desgràcia, no és un tema nou. En els últims anys s'estan repetint aquestes situacions d'avaries importants que afecten sobretot a l'hora punta i és una, sense dubte, una llàstima perquè, diguem que dinamita la poca confiança que queda en el servei de Rodalia per part dels usuaris.
2: Alguns viatgers, Martín, diuen que aquests trens de Rodalies vinguts des de Madrid este passat estiu, amb tota la polèmica que hi hagué, diuen que tampoc arriben a solucionar els problemes de la xarxa valenciana. Això és així? Compartiu vosaltres aquest punt de vista?
3: Sí, sobre el tema dels Rodalies nous o vells, des de l'associació pensem que no és tant el problema d'antiguitat o si són de segona mà, si venen de Madrid o no, sinó que són trens que ja teníem així en València fa uns anys i Renfe va decidir endur-se al nucli de Barcelona perquè veien que complicaven l'operativa al no poder circular en doble composició. I ens sorprèn que ara, sense que l'infraestructura ja ha canviat i tampoc puguin circular en doble composició, decidissin portar-los a València. Pensem que se perd capacitat en aquest sentit.
2: Què és el que demana l'Associació Valenciana pel Transport Públic per a la xarxa de Rodalies així a la comunitat? Què és el que cal fer des del vostre punt de vista?
3: En primer lloc i de manera més urgent, recuperar les freqüències que teníem abans de la pandèmia, que per desgràcia no s'han recuperat en pràcticament cap línia. Per exemple, la línia C1 cap a Gandia ja han finalitzat les obres, que estava executant a disc de renovació, però continuem sense tindre tots els trens en hora punta que circulaven abans i els temps de trajecte també continuen sent molt elevats.
2: Aprofite per a preguntar-te també, Martín, per Ferrocarrils de la Generalitat, Metro València, Tram d'Alacant, Tram de Castelló. Com hem iniciat el curs pel que fa a Ferrocarrils de la Generalitat, des del vostre punt de vista també?
3: Doncs també no han sigut casos tan notoris, però sí que sobre punta la xarxa està pràcticament al límit en València, en la xarxa de Metro València, uh-huh. Especialment el tramvia que va cap a les universitats i que des dels últims mesos que s'ha posat en marxa un nou sistema de seguretat s'ha fet la circulació més lenta i s'ha complicat l'operativa tal com hem denunciat des de l'associació.
2: S'està fent prou per millorar el transport públic valencià, Martín?
3: Pensem que no. Mai és prou, però els esforços no s'estan notant a tots els nivells, tant de Rodalies estatals com el transport públic de la Generalitat ni l'AMT municipal. Pensem que continua faltant molta inversió i molta millora que no està arribant.
2: Martín Montón és el portaveu de l'Associació Valenciana pel Transport Públic. Gràcies, Martín, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Avui s'ha commemorat per primera vegada el Dia de les Víctimes del Terrorisme a la Comunitat Valenciana. Ha sigut a Mutxamel, a l'àrea metropolitana d'Alacant, on es compleixen ara 35 anys de l'atemptat d'ETA que va matar 3 persones i que va causar prop de 30 ferits. Acte presidit pel president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
4: Precisamente para reclamar justicia, verdad y reparación surgió esta conmemoración autonómica que ha contado con la presencia de quienes sufrieron aquel atentado y otros tantos, porque la banda terrorista ETA dejó 44 víctimas mortales en la Comunidad Valenciana. El presidente ha aseverado que son un ejemplo de dignidad, libertad y convivencia.
5: Ninguna causa justifica la violencia y ningún proyecto político puede imponerse mediante el terror, al igual que ninguna sociedad digna puede permitirse olvidar a quienes sufrieron sus consecuencias.
4: En Muchamel, tal día como hoy, las víctimas mortales fueron dos agentes de la policía local y el conductor de la grúa que arrastró el coche bomba con el que los terroristas pretendieron atentar contra el cuartel de la Guardia Civil. La explosión causó heridas a otras 27 personas.

0: persones.
1: Contàvem fa uns dies que les víctimes de la Dana criticaven la Universitat Jaume I de Castelló per contractar un curs més l'exconsellera Salomé Pradas com a professora. Pradas és una de les persones imputades a la investigació judicial de la Dana. Doncs bé, la universitat assegura que la contractació no implica cap valoració ni cap suport a la seva actuació, la de Salomé Pradas, durant el dia de la barrancada. Ho ha dit el rector Jesús Lancis, capital de la Plana, Juanjo Tobar.
2: Lancis explica que la contractació del professorat es fa mitjançant concursos públics regulats per la normativa estatal i autonòmica i basats en els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. El rector recorda que correspon als òrgans judicials determinar les possibles responsabilitats pels fets investigats. La UCI trasllada als familiars la seva comprensió pel patiment provocat per la tragèdia i reitera el seu compromís amb les famílies afectades. La universitat defensa que ha d'actuar dins de les seues competències i amb respecte estricte a la legalitat i a les garanties pròpies d'una administració pública.
1: Tres persones han resultat ferides en un accident de trànsit a l'A7 a l'altura de Cox, al Baix Segura, després que un camió que transportava mercaderies perilloses s'isquera de la via i es verà implicat al costat d'altres vehicles. Onda Cero Torrevella, Esther Sánchez.
3: El conductor del camión de 55 años ha sufrido politraumatismos y ha sido trasladado al hospital Vega Baja. También han resultado heridas dos mujeres, una con una erosión en un brazo y una contusión en una pierna, y otra de 24 años con un esguince cervical, siendo ambas evacuadas al mismo centro hospitalario. El accidente ha ocurrido sobre las 9:20 de esta mañana en el kilómetro 546 de la autovía. Los bomberos desplazados desde el parque de Orihuela han actuado para controlar una fuga de resina y para evitar su propagación y posible inflamación. Ante el incidente, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado la situación 1 del Plan Especial de Mercancías Peligrosas por Vertido de Combustible.
1: Temps ja per als esports amb Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
4: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Suposa que pendents del Llevant que juga esta pròxima nit.
4: Sí, perquè després de la victòria del València, avui tenim futbol, juga el Llevant a les 9:30 de la nit davant l'Atlètic Club. En quines novetats, Sergi López? Bona vesprada.
5: Què tal, Edu? Bona vesprada. Dos absències en clau granota. Hugo Sotelo i Eta Ejong són les principals absències per lesió, així que tornarem a veure un 11 molt reconeixible per als granotes en aquest partit que contarem en el Radio Estadio d'Onda Cero davant l'Atlètic Club, on tornarà Toljan al lateral dret i veurem en el centre del camp a Enzo Bardelli i a Oriol Rey amb Ivan Romero com a referència ofensiva en un partit que arranca a les 9:30 a l'Estadi Ciutat de València.
4: Gràcies, Sergi. Pel que fa al València, com ha sigut el dia després de la primera victòria? Víctor Diu, bona vesprada.
6: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Doncs un dia després de descans per a l'equip valencianista, que va arribar ahir de matinada després del partit davant del Deportiu Alavés. Si avui no han treballat a la ciutat esportiva de Paterna, i serà demà a partir de les 10:30 quan començaran a preparar a les ordres d'Òscar Sánchez el partit davant la Reial Societat, el tècnic del filial que es va assentar una altra volta a la banqueta valencianista. Pendents de l'evolució de Rioja, que va acabar el partit amb molèsties, i també de Guido Rodríguez, que va tenir que retirar-se després d'un pisotó d'un jugador del Deportivo Alavés y va a estar forzando para poder jugar. Toda punta que también podrá estar el diumenge a Mestalla davant del equipo donostiarra.
4: Gràcies, Víctor. El Villarreal juga demà en Màlaga amb Íñigo Pérez, discutit en este mal inici de temporada. Víctor Fran, bona vesprada.
7: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Un Villarreal Club de Futbol que ha treballat aquest matí, última sessió de treball del conjunt groguet abans de viatjar demà de matí en direcció a Màlaga, on per la nit a les 9:30 jugarà davant del conjunt local en la Rosaleda amb la intenció de trencar la mala dinàmica en este inici de temporada. El tècnic Íñigo Pérez ha assegurat en el dia d'avui que no té cap temor a una possible destitució i que espera canviar la dinàmica de l'equip en els propers partits.
4: Gràcies, Víctor. Cruel final per a l'Els davant el Real Madrid. Felipe Canals, bona vesprada.
8: Buenas tardes. Anoche en el Martínez Valero se repitió la historia para el Elche. Levantó un 0-2, en este caso contra el Real Madrid, pero un tanto de Carlos Espí en el descuento dejó sin puntos a los de Martín Anselmi. El Elche vuelve a ser el equipo más goleado de Primera División, 16 goles en contra en solo 6 jornadas de Liga, y además es el nuevo colista de la máxima categoría. Toca pensar en el choque del viernes pasado mañana en Cornellá contra el Español. Y en Elda ya es oficial. Javi Calleja, nuevo técnico del Eldense hasta 2028.
4: Gràcies, Felipe. I a Alacant, Beto Company, entrenador de l'Hèrcules, ha estat a Onda Cero. David Esteve, bona vesprada.
9: Bona vesprada. Beto Compán, técnico del Hércules, ha sido el invitado estrella de las tertulias que va a organizar Onda Cero Alicante cada semana en el restaurante El Maestral de Alicante. El técnico blanquiazul ha

0: i també primeres hores de dijous. Així està la Comunitat Valenciana 16 de setembre de 2026. Més informació, més anàlisi i més opinió amb La Brújula, a Onda Cero, amb Marta García Ayer i amb tot el seu equip. Molt bona vesprada.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.